0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Els pressupostos de la Generalitat semblen a tocar i des de Califòrnia, on és de viatge oficial, el president de la Generalitat comença a veure la llum al final del túnel i es mostra confiat en el sí d'Esquerra Republicana.
2: Us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé. Un gran país com Catalunya, avui anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assolint un acord amb Esquerra Republicana.
0: Un acord que ja va assolir també amb els comuns i que volen actualitzar les condicions. El president diu que està obert al diàleg.
2: Si hi ha alguna cosa més enraonada, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg.
0: El president Illa està disposat a treballar el que calgui per tal que els pressupostos siguin una realitat abans de les vacances d'estiu, com volia. Tot apunta que la setmana vinent coneixerem l'acord entre el govern i Esquerra Republicana, un acord que haurà d'avalar dilluns mateix el Consell Nacional d'Esquerra i s'haurà de rubricar per part de l'Estat en una reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat dimecres vinent a Madrid. De seguida posem fil a l'agulla i repassarem els altres focus de l'actualitat, com ara el conflicte dels docents, una patata calenta per al govern Illa, tot i que la consellera d'Educació es mostra confiada en un acord. Vostè, que el sindicat majoritari està disposat a negociar, però no a qualsevol preu. Yolanda Segura, a Ràdio 4.
3: Tenim molt clar que no signarem res que el col·lectiu no avali.
0: I a l'edició cap de setmana copsarem com va el procés de regularització extraordinària d'immigrants. Tot just avui fa un mes de l'inici del procés hi ha moltes crítiques.
4: Perquè arriba el màxim de persones, això implica doncs, recursos humans, econòmics i logístics.
0: Operació especial de trànsit amb motiu del Gran Premi de Motociclisme que es disputa aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya-Montmeló. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa mesures especials tant a l'AP7 com a altres vies de la zona. Veiem quina és la situació d'ara a tota la xarxa viària catalana. Servei Català, Eduard Sánchez.
5: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, pel que fa a incidències, destacarem una via tallada per accident, la C14-14, a l'altura d'Olesa de Montserrat. De moment, la via tallada en els dos sentits de la marxa. Pel que fa a volum de trànsit, en tenim encara a la C58, entre Montcada i Reixac i Torrebaró, d'entrada a Barcelona. També la ronda litoral de Barcelona, que va lenta i plena entre Zona Franca i Montjuïc, en sentit Besòs, també a l'altura de la Barceloneta, en sentit de Llobregat. I ja de forma més puntual, a altres punts, com és el cas de l'autopista AP7, el tram de Vilanova de Vallès, de Montmeló, en sentit Girona, i la C60 Argentona, en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: I acabem sumari amb la previsió del temps. Emet Juan Carlos Pinyà.
6: Avui a la Vall d'Aran i al vessant nord del Pirineu Occidental tenim el cel molt ennuvolat amb precipitacions dèbils. A la resta de la comunitat, cel poc ennuvolat amb la formació de núvols d'evolució a l'interior, on es podria produir algun ruixat aïllat. Les temperatures diurnes pugen i podem arribar a màximes de 25 graus a Tarragona, 22 a Lleida, 20 a Barcelona i Girona. És una informació d'Emet.
0: Amb l'Albert Bacas als comandaments tècnics, el Santi García control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Tinc confiança en que les coses aniran bé. Ho diu el president de la Generalitat de viatge a Califòrnia. Salvador Illa diu que confia en que Esquerra Republicana complirà amb els pressupostos. Enviada especial a Los Angeles, Lorena Enns.
7: Sí, l'avançada de l'acord pressupostari ha enganxat el president de viatge institucional a Califòrnia. El govern i Esquerra presentaran dilluns l'acord per fer la línia orbital. El mateix dia que els republicans, després d'aconseguir també la societat mixta per garantir les inversions a Catalunya, avalaran el sí als comptes en un Consell Nacional. L'acord pressupostari acabarà rubricat dimarts entre Illa i Junqueras a Palau perquè a finals de setmana el govern els pugui entrar al Parlament. Un acord que la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ratificarà previsiblement dimecres a Madrid. Salvador Illa.
2: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya avui anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assolint un acord amb Esquerra Republicana.
7: El president s'ha mostrat confiat també que acabaran revalidant el sí dels comuns per tenir els seus primers pressupostos aprovats abans del 15 de juliol.
0: La setmana vinent coneixerem l'acord entre el govern Illa i Esquerra Republicana, un acord que haurà d'avalar dilluns al Consell Nacional d'Esquerra i s'haurà de rubricar per part de l'Estat en una reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat dimecres a Madrid. D'aquesta manera, els republicans volen garanties que els acords es compliran. Acords com la línia de tren orbital, que ha d'unir les ciutats de la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona, un projecte antic, ara desenterrat, que han criticat altres grups de l'oposició. El president del Partit Popular, Alejandro Fernández, ha dit al programa Faristols de Radio 4 que és fer volar coloms i que els recursos s'han de destinar a infraestructures ja existents com Rodalies. Per al líder del PP català, els comptes de la Generalitat són una estafa.
8: Uns pressupostos que basen els seus ingressos en un infern fiscal, sent la comunitat autònoma d'Espanya on més impostos es paguen, ja per definició nosaltres no podem donar suport. Per una raó, perquè és que estem en una situació a Catalunya de fa massa temps que tot el que es fa a base d'escanyar la ciutadania amb uns impostos incomparables, insisteixo, en qualsevol altra comunitat autònoma. D'altra banda, també s'haurà de veure quines sessions li fa al separatisme.
0: Podreu escoltar l'entrevista sencera al president del PP de Catalunya després d'aquest informatiu a Ràdio 4. Mentrestant, els comuns ja havien donat el sí als pressupostos, però adverteixen que s'han d'actualitzar les condicions que passen per habitatge, desigualtat i mobilitat. En aquest últim punt, reclamen que s'aturi l'AR Aeroport, el tren llançadora que duni el Prat amb el centre de Barcelona. I sobre el tren orbital que proposen els republicans, els comuns consideren que és una bona notícia, però a llarg termini. Un cop aprovi els pressupostos, una de les preocupacions del govern Illa serà solucionar la crisi al sector de l'educació. La consellera Esther Niubó es mostra confiada en un acord amb els sindicats en vaga en una entrevista a La Vanguardia. El sindicat majoritari, USTEC, ha celebrat avui reunió del seu Consell Nacional, on ha debatut l'estratègia a seguir, que passa per continuar amb les mobilitzacions fins a aconseguir les seves reivindicacions. Laura Zurriaga.
9: Des d'USTEC reclamen directament al president Salvador Illa que tracti el conflicte educatiu com una qüestió prioritària de país i no descartant una reunió directa amb ell. Apel·len a la responsabilitat d'Esquerra i els comuns en les negociacions pressupostàries. Iolanda Segura és portaveu nacional del sindicat.
10: Des d'aquí li diem, president, al president, que tingui present que té un conflicte obert amb educació i que aquest conflicte cal resoldre'l de forma immediata. Ens és igual l'interlocutor, però li exigim reobrir les negociacions. Estem disposats a tancar-nos, a negociar des d'ara mateix, les hores que facin falta i que el govern tingui la mateixa predisposició.
9: Per ara es manté el calendari d'aturades amb l'anunci d'una nova vaga general el proper 27 de maig a l'espera del resultat de la reunió amb Educació, que s'ha posposat el proper dimecres per necessitats del departament. Les reivindicacions del sector són recuperar la capacitat adquisitiva a través d'un complement equiparable a l'IPC, reduir les ràtios a les aules i més recursos estables pel que fa a l'educació inclusiva.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha dit avui que el conflicte al sector de l'educació no és només una qüestió laboral puntual, sinó un problema estructural de país.
11: Hi ha milers de joves que el sistema no està aconseguint retenir, motivar o acompanyar adequadament. I això no es pot carregar sobre les espatlles dels mestres, perquè això és un problema de país. No és un fracàs individual dels docents, sinó el resultat d'un sistema absolutament tensionat durant anys, amb manca de planificació i de decisions sovint allunyades de la realitat dels centres.
0: Més coses. Avui es compleix un mes de l'inici del procés de regularització extraordinària d'immigrants. El termini per presentar les sol·licituds s'acaba a finals de juny. Aquest procediment administratiu està resultant feixuc per a les persones demandants i tant l'administració com les entitats que estan col·laborant es queixen que no donen a l'abast. Joaquín Calvente.
12: Aquesta és una tarda de dimarts o divendres qualsevol al casal del barri del Raval.
13: Vale, són quatre.
14: Llavors, vale. Jo crec que els quatre grups es poden fer.
13: Vale. Gmail a Argèlia. Te'l quedes tu? Que tens més... Fes aquí, igual els coneixes més?
14: Els conec bastant, sí. Grup cercar feina crec que estaria bastant guai, sí, sí.
13: Sí, si són prou, crec que sí, perquè sí. Hi ha gent que hi ha tramitat.
12: Aquí la coordinadora Obrim Fronteres té un espai d'assessorament col·lectiu per a migrants que volen acollir-se a la regularització. Són molts els que hi assisteixen.
13: Quan obrim aquí la porta, no hi ha...
14: És caos i no hi ha forma de...
13: No hi ha més atrás.
14: Bueno, abrimos la caja de Pandora. Sí, sí. Le rendez-vous pour le consulat espanyol.
12: I arriben per resoldre dubtes amb el procés, per rebre assessorament o ajuda amb els tràmits, molts dels quals requereixen una despesa de diners important per persones vulnerables. Maria Creixell, membre de la coordinadora Obrim Fronteres, estira les orelles a l'administració.
13: Ja no et dic de tramitació, però aquests passos previs d'anem a mirar la documentació, anem a veure què et falta, si ho poden fer veïnes, perquè no ho poden fer les administracions públiques.
4: això no ha passat i per tant ho hem estat assumint els col·lectius, molts de nosaltres col·lectius de base, que no rebem ni gran finançament ni molts cops cap mena de finançament públic i que sense recursos ho estem tirant endavant.
12: Retreu a l'administració que no s'hagi preparat abans per aquest volum de feina ja previst, tot i que els terminis d'admissió a tràmits dels expedients ja s'estan endarrerint, confia que aquest procés de regularització sigui àgil, ràpid i arribi al màxim de persones possible.
0: I la conselleria, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha presentat avui el quart Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat, que s'aprovarà en les pròximes setmanes i permetrà certificar el treball fet a les entitats.
15: És un pla que respon a més a les demandes històriques del sector. Menys burocràcia, més acompanyament i una relació doncs, molt més àgil amb l'administració. I per primera vegada també incorpora un sistema de certificació de competències per ajudar especialment els joves, per posar en valor doncs, la seva experiència quan fan aquestes tasques de voluntariat.
0: La consellera ha fet l'anunci a la trobada de voluntariat oncològic de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer. I la Generalitat invertirà 5 milions d'euros en formar 250.000 funcionaris en l'ús de la intel·ligència artificial. El programa tindrà una durada de 2 anys i busca millorar l'administració pública, però no substituirà llocs de treball, segons el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
16: Per enviar un missatge clar, la IA no substituirà a ningú, però també volem un ús massiu de la IA per fer més eficients els nostres processos, perquè volem alliberar tasques perquè tinguem treballadors tractant directament amb les persones, amb les empreses, amb el conjunt de la ciutadania.
0: A Lleida avui s'ha fet una convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que forma part d'un pla pilot de la Direcció General de Trànsit per reduir les llistes d'espera per fer aquestes proves. S'hi han examinat unes 300 persones, però usuaris i autoescoles es queixen que hi ha 5.000 persones a Lleida esperant per examinar-se. Pepa Sant Genís.
17: A les 8 d'aquest matí han començat els exàmens de conduir a Lleida d'aquesta convocatòria extraordinària que fa avui la Direcció General de Trànsit per alleugerir les llistes d'espera a la demarcació de Lleida. De les més de 5.000 persones que en aquestes llistes n'hi ha qui porten 4 mesos. Altres, com el Kiran, no tant.
18: Hi ha gent que espera bastant, que hi ha bastanta llista d'espera. Va esperar 2-3 mesos.
17: La Federació d'Autoescoles de Lleida diu que la mesura d'entrada és benvinguda, però que és insuficient perquè els 300 alumnes que s'examinaran avui només representen un 5% de tots els que hi ha a les llistes d'espera. Tot i així, les autoescoles que avui han portat alumnes a fer aquests exàmens ho valoren positivament. Ariadna Martí, propietària d'una autoescola.
19: Raro el fet d'examinar-me dissabte, perquè no m'he examinat mai amb tot el temps que fa que tenim autoescoles. S'afavoreix perquè hi ha bastant cupo d'alumnes amb llista d'espera. Si dels 20 m'aproven 10, 12 i puga fer una miqueteta de neteja, nosaltres ja estarem contents.
17: El subdelegat del Govern Central de Lleida, José Crispín, ha destacat que només avui es faran un 24% més d'exàmens que en tota una setmana.
20: Un pla de reforç operatiu que comportarà, com un dissabte, doncs examinarem molts més alumnes que durant tota una setmana. Per tant, és una resposta allò extraordinària a aquesta demanda que hi havia per part de les autoescoles.
17: Aquesta convocatòria extraordinària d'exàmens de conduir és un pla pilot que només es fa a Lleida i Navarra.
0: I aquest migdia s'ha fet al Parc de Montjuïc a Barcelona un acte d'homenatge a les víctimes de la sida sota el lema Recordem, Reconstruïm, Avancem. En aquesta 33a edició del Memorial Internacional de la Sida s'ha reclamat l'accés universal a la PrEP, la pastilla preventiva, i s'ha criticat el que consideren inacció de l'administració que està provocant, diuen, infeccions evitables. Només al centre ABCN Checkpoint hi ha més de 4.000 persones en llista d'espera per accedir al tractament preventiu per falta d'efectius sanitaris, segons ha denunciat en aquests micròfons el director del projecte dels noms, Ferran Pujol.
21: El fàrmac no és el problema. El fàrmac és un genèric que, a més, està per sota dels 20 euros per mes i per persona, i aquest no és el problema. El problema és els recursos assistencials. La PrEP s'ha de fer sota seguiment mèdic. Cada 6 mesos, abans era cada 3, ara s'ha reduït a cada 6, s'han de seguir uns controls.
0: Aquest migdia s'ha fet a Tarragona, al balcó del Mediterrani, una cassolada en solidaritat amb Palestina per tal de fer soroll davant del silenci pel que està passant i el que està patint el poble palestí. I aquesta tarda, nova manifestació a Barcelona en complir-se el 78è aniversari de la Nakba o catàstrofe palestina. L'èxode de la població, com a conseqüència de la creació de l'Estat d'Israel l'any 1948 i l'ocupació dels territoris palestins. Una situació que encara continua a hores d'ara.
22: Nakba significa catàstrofe. Així recorden els palestins el desplaçament forçat de 750.000 persones a mans dels jueus arribats d'arreu del món després de l'Holocaust. Jamal Salah, historiador palestí, en declaracions a Ràdio 4.
23: Continuen amb perseverància
3: expropiació de terres, expulsar els palestins de Cisjordània i inhabilitar Gaza.
22: Va ser el 1917 quan els britànics van signar la Declaració de Balfour, el document que garantia la creació d'un estat jueu a la Terra Sagrada. Occident s'assegurava així un aliat per mantenir els seus interessos al Pròxim Orient.
3: L'Imperi dels Estats Units fa la mateixa funció que el d'abans. Protegir aquest estat perquè el que la seva funció és desestabilitzar la zona, perquè una zona desestabilitzada és molt fàcil de dominar-la.
22: El 1947 l'ONU va fer una divisió territorial no respectada per Israel. Avui prop de la meitat de la població palestina viu en territori ocupat i l'altra meitat en diàspora global. Molts són refugiats.
3: Aquesta situació és d'una baixada d'autoestima permanent d'una persona refugiada. Se sent víctima i si et sents víctima contínuament, sembla que al final tens una mena d'inestabilitat psicològica.
22: Segons aquest metge i escriptor, l'Holocaust està al darrere de la impunitat d'Israel per justificar els crims comesos contra la població palestina.
3: Ha fet servir el tema de l'Holocaust com un arma llancívola contra qualsevol estat europeu que intentava tossir en la cara de l'estat d'Israel en el tema de Palestina i en el tema de refugiats palestins.
22: Accions civils com les de la flotilla ajuden a visibilitzar els crims d'Israel, segons Salah. Però cal un canvi de tendència, diu, on no s'imposi la llei del més fort per sobre el dret internacional.
3: És que estem en un món sense normes, sense lleis. O sigui, quan surt el Netanyahu i diu «Voy a arrasar el Líbano como he arrasado a Gaza». Això és un crim de guerra.
22: El genocidi a Gaza deixa més de 72.000 assassinats. El Parlament israelià recentment ha aprovat una llei per avalar l'ocupació dels colons a Cisjordània i al Líban la xifra de morts supera els 2.800.
0: Els museus catalans ho tenen tot a punt per celebrar la nit més màgica i participativa. La nit dels museus, una manera diferent d'apropar-se al públic, amb especial protagonisme de Barcelona i l'àrea metropolitana, on prop d'un centenar d'espais obriran les seves portes i oferiran activitats gratuïtes, com ara visites guiades, concerts, espectacles teatrals o experiències immersives. Marta Orquín.
5: Els museus capgiren el seu horari i de 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada viuran una jornada de portes obertes i oferiran una experiència cultural diferent per gaudir del seu patrimoni. 94 espais de Barcelona i de 8 municipis de la seva àrea metropolitana participen en aquesta edició en què hi debuten al Gran Hotel Bàrquino, on es podran visitar les restes del Fòrum de la Barcelona Romana, així com el Centre Cultural La Bòbila i la Florida 6.0 a l'Hospitalet del Llobregat. Aquesta nit dels museus també en redescobrirà espais recentment renovats, com el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc, la Casa de l'Aigua i la Fabra i Coats, i celebrarà el 700 aniversari del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. A més de les exposicions, el recorregut nocturn inclou concerts, espectacles, experiències immersives, tallers, projeccions, rutes i activitats per a tots els públics, amb una atenció especial als joves, que poden triar entre una trentena de propostes. Montse Torres, coordinadora de museus de l'Institut de Cultura de Barcelona, ens destaca algunes.
6: Per exemple, les visites a murals d'art urbà del Centre Cultural de Bòbila. Tenim 17 anys, un retrat col·lectiu del CCCB, el concert Greco-Tecno al Museu Nacional d'Art de Catalunya, o taller de danses urbanes al Museu de les Arts Escèniques i accions performatives al Centre d'Art Tecla Sala.
5: Una experiència sonora i sensorial al Museu Tàpies, un concert de rumba a la terrassa del Museu d'Història de Catalunya o una passejada al vespre per Empúries ens conviden a no quedar-nos a casa aquesta nit, que s'emmarca la celebració del Dia Internacional dels Museus el dilluns 18 de maig.

Sopa de Cabra celebra 40 anys d'història amb una gira que van començar a nit amb un concert a la sala Rasmatàs de Barcelona, on avui repetiran actuació. Un escenari conegut per la banda gironina, per qui van gravar l'àlbum Ben Endins l'any 1993 i van fer el concert de comiat el 2001. Per avui no queden entrades des de fa mesos. La gira dels 40 anys portarà Sopa de Cabra pels diferents festivals d'estiu del país.

0: Doncs hi ha aquí encara nous camins. Fran Robert, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: El Barça acomiada la temporada al Camp Nou demà, rebent el Betis, i serà l'últim partit de Robert Lewandowski a l'estadi com a blaugrana.
1: Sí, el davanter polonès, que complirà 38 anys a l'agost, ha anunciat fa una hora a Instagram que deixa el Barcelona a final de curs després de 4 temporades amb un palmarès de 3 lligues, una Copa del Rei, 3 Supercopes d'Espanya i, de moment, 124 gols marcats. Per tant, un dels al·licients dels de Hansi Flick per a demà serà regalar-li una victòria que podria ser històrica. Si el Barcelona supera el Betis, que ja té la Champions assegurada, tancarà la Lliga amb un ple de victòries com a local, 19 de 19, i en un campionat de 20 clubs mai no ho ha aconseguit cap equip. Fa uns minuts que ha acabat la roda de premsa prèvia de Flick a la ciutat esportiva Joan Gamper, així que ja anem cap allà on hi tenim el Josep Capel. Bona tarda, Capel, que ha dit el tècnic alemany sobre l'adeu de Lewandowski.
2: Doncs mira, ha dit que evidentment és una gran pèrdua perquè és un davanter de nivell, tot i l'edat que té, tant pel que porta al vestidor com també evidentment al terreny de joc, amb tots els gols que ha marcat. Les xifres són espectaculars, tu deies, en aquests 4 anys, les 3 lligues, les 3 Supercopes d'Espanya i la Copa del Rei, però hem de sumar 119 gols en 191 partits, als que haurien d'afegir també 24 assistències, és a dir, ha participat en 143 gols i, insisteixo, en 191 partits. La seva participació en aquests 4 anys ha estat clau, ha estat molt important, però era moment del canvi, tant per ell com també pel club. Fins i tot ha dit que és bo per les dues parts. Això explicava, anem a sentir Hansi Flick.
3: He's a professional player.
4: És un futbolista professional com mai havia vist abans, que cada dia dona sempre el millor perquè el seu cos estigui al màxim nivell. Em sembla que és un exemple perfecte a seguir per a tots els jugadors joves i per això continua jugant encara a aquest nivell. Ara vol canviar. Vol traslladar-se, em sembla que segurament és bo per ell, també pel club, per reestructurar una mica l'equip. Però en qualsevol cas, valoro molt haver treballat amb ell perquè és una persona fantàstica, però també un gran jugador de primera classe mundial que continua estant a aquest nivell.
3: Great player, a world-class player, and still on this level.
2: Evidentment, Frank, arribarà un substitut. Ha dit que tenen temps per analitzar el mercat i, per tant, per fitxar, com dic, un substitut. Ha dit que demà serà titular per poder acomiadar-se del Camp Nou, com també ho serà Joan Garcia. Diu que ell no pensa en els Zamores i que l'altre dia va jugar a Chesney perquè s'ho mereixia, però que, en tot cas, Joan Garcia tornarà a ser titular el proper dia. No s'han entrenat ni De Jong ni de Rashford. De Rashford és dubte de cara a demà per petits problemes físics. De Jong l'ha descartat. Diu que ha tingut converses amb VIP i el neerlandès li ha dit que no es troba bé. No va estar l'altre dia contra l'Alavés. Tampoc estarà demà al Camp Nou. És el més destacat d'una jornada marcada, evidentment, Frank, com pots comprovar, per Robert Lewandowski.
1: Moltes gràcies, Capel.
2: Fins ara.
1: Passem un

0: programats a les 7 del vespre, hi ha fins a 9 equips patint per salvar la categoria, i un d'ells és l'Espanyol, que visita Osasuna després d'haver trencat la ratxa de 18 jornades sense guanyar. Els blanquiblaus acumulen els mateixos punts que els navarresos, 42, en són 3 per damunt del descens, i per tant un empat deixaria els dos equips virtualment salvats. La prèvia de Manolo González també ha finalitzat fa poca estona, i l'ha seguit fil per randa des de l'RCD Stadium, el Jorge Agüero. Bona tarda, Jorge. L'entrenador Perico ha parlat obertament d'un pacte de no agressió.
1: Què tal, Frank? Molt bona tarda. Bueno, ara l'escoltarem, però és que la veritat que si surts al carrer i parles amb la Pericada, aquest és el tema de conversa, sens dubte. Tots dos equips, tu ho explicaves molt bé, tenen 42 punts. És impensable que amb 43 puguis acabar a segona, més que res perquè dels equips que hi ha per sota, Llevant i Mallorca s'enfronten entre si mateixos aquesta jornada, i la que ve, Girona i Elx també hauran de veure's les cares. Per tant, és inevitable pensar que a l'Espanyol i a l'Osasuna els interessi aquest pacte de no agressió, com tu bé deies. Li hem preguntat a Manolo González i aquesta ha estat la resposta.
2: Nosotros vamos a ir a ganar, sabemos que ganando estamos salvados, que es lo que nos importa, y no queremos esperar al día de la Real Sociedad, con lo cual para nosotros el partido es de vital importancia, y igual que el partido de la semana pasada o del miércoles es historia, ahora lo que le importa es este, no hay futuro. El partido de futuro es el de mañana, que es el de Osasuna. No hay más. Si, sabemos que si ganamos mañana, la faena està hecha, así que nosotros es lo único que contemplamos.
1: Val a dir, Frank, que es nota que l'ambient és força diferent des de dimecres aquí a Can Perico. Bueno, l'equip es va treure una llosa de sobre amb aquestes 18 jornades que portava sense conèixer la victòria. La circumstància que enguany estem vivint en primera divisió amb 10 equips, la meitat lluitant per evitar el descens, només matemàtic a hores d'ara per l'Oviedo, també la valorava el tècnic.
2: No, de hecho es una locura. Al final con 42 puntos históricamente se ha salvado casi todo el mundo, creo yo, en primera división. Por ejemplo, es una, bueno, te dice de la igualdad de la liga. Y lo que hablamos cada año, que la gente cuando yo lo digo empieza la temporada, se lo toma cachondeo. Y no yo, todos los equipos del Villarreal mismo cuando llega a 42 puntos celebra la salvación cada año.
1: T'explico ràpidament que en la part purament esportiva l'única baixa és la de Cyril Engonge. S'afegeix, per suposat, a la del capità Javi Puado. L'equip s'ha entrenat aquest matí, viatjarà aquesta tarda, per llavors coneixerem la convocatòria.
0: Moltes gràcies, Jorge.
1: Fins ara.
0: I de Cornellà ens movem cap a Montilivi, on també hi ha molts de nervis. El Girona acumula 6 jornades sense imposar-se, només està un punt per sobre del descens, i visita l'Atlètic de Madrid, que únicament aspira a acabar la Lliga tercer. El pla de Michel Sánchez és salvar els gironins i després potser canviar d'aires. Què n'ha dit al respecte al tècnic? Josep Guardiola, bona tarda.
3: Bona tarda. Doncs ha fet referència a la notícia que ha tornat a sortir en les últimes hores, que no és nova, que podria estar ja lligat per l'Ajax i anar-se'n a la Lliga holandesa, però sobre això ha estat molt contundent. Última pregunta de la roda de premsa i la resposta pràcticament uns 10 segons.
4: Jo estic bé, estic concentrat, estic mentalitzat. No sé si la gent me coneixi, però porto 5 anys donant tot per el Girona. No tinc res a deure a dir.
3: Abans d'això, evidentment, han repassat el partit de demà al camp de l'Atlètic de Madrid, que ha titllat de final, i que no serà l'única final que es jugarà demà per part del Girona, perquè també estarà molt pendent dels rivals directes. Ara repetirem una mica el que deia Jorge fa un moment, però un esgraonet per sota. El Girona, que té 40 punts, té com a rivals directes l'Alavés, també amb 40, l'Elx amb 39, Llevant amb 39 i Mallorca amb 39. Demà pendent del que pugui fer l'Alavés al camp de l'Oviedo, del que pugui fer l'Elx a casa davant del Getafe, i Llevant i Mallorca, que s'enfronten entre ells. Aquests quatre equips, si dos perden, el Girona demà mateix guanyant el Metropolitano podria estar salvat. Però Michel diu que els compta, si de cas, per l'últim dia.
4: Hem de deixar-lo per a l'última jornada. Depenent de nosaltres mateixos i hem de guanyar. De guanyar no sabem què passarà en altres camps i veurem què necessitarem, però a l'últim partit arribarem en la mà a la nostra gent d'aconseguir la permanència. I és el més important. Hem de fixar-nos en nosaltres mateixos, de mirar al nostre partit i donar el 100%. La resta no toca. No toca perquè no sabem què passarà.
3: En temes esportius, Estuani segueix sense entrenar-se, però evidentment està a la convocatòria i si ha de jugar com els dos últims partits que ha marcat i el Girona puntuat jugarà. Baixa d'Abel Ruiz i l'alta sorprenent de Doni Van de Beek, que després de molt